que moltíssimes gràcies per haver-me ajudat sempre aquesta necessitat, perquè sempre has estat al meu costat, i bueno, volia que sàpigues que jo també estaré aquí per sempre, passi el que passi, i que m'alegra moltíssim d'haver aconseguit estar amb tu finalment, i espero que sigui

Nacho, perquè estic segura que t'agradarà. Tant a mama com tu sempre m'heu demostrat confiança, però el que jo necessito és poder parlar amb tu diàriament, dels meus problemes, les meves alegries, bueno, de tot el que m'envolta. I per aconseguir-ho, el que cal és que els dos posem una mica de la nostra part. El que no hem d'esperar és que la confiança broti un dia així com així, sinó que dia a dia ho hem d'anar treballant, i estic segura de que ho aconseguirem. Res més, només dir-te que sé que m'estimes molt, però vull que saps

0: que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
1: La quiero.
0: Si la llum és el primer amor de la vida, no és l'amor la primera llum del cor?
1: Que estoy deseando que sean las 4 de la mañana para coger el coche y la busco.